0: referente del grup que era, on era un expert de la UB en transplants i a més de la zona de Wuhan. I em va dir, sí, això és l'espectacle de la migració. Les aronetes que antes parlava que estan arribant, i sabeu per què estan aquí voltant, no?
1: No troben altra.
0: No, perquè hi ha mosquits.
2: Estan mitjans, però bueno, me va explicar i va explicar que un dels problemes que tenim avui dia els humans és que com volem acaparar tot i fer malbé tot i menjar tot, doncs segurament que el ratpenat per sol no va ser el que no es va fer de vector. Però segurament que l'inca dels animals que se menjava, que sí que és molt creïble que pogués ser que algun animal ho passés a algú i això és un anar. Que és increïble. Que sigui la raó real, tampoc ho i no ho sabrem mai la
0: cosa. Sempre queda la hipòtesi d'esta de que el laboratori que tenen allà. No ho sabrem mai, però que ens ha fastidiat una part de la nostra vida, sí que és cert. I que ens canviarà, ens marcarà, crec, per a la resta dels que estem vius, ens canviarà per a tota la vida.

Benvinguts al segon programa de Transdata. Una selecció musical proposada pel Mauri i el Toni, feta especialment per Tesla FM. I on hi té cabuda tot tipus de música que provoqui l'escolta activa de l'oient. Avui hem preparat per tots vosaltres una sessió non-stop basada en la música ambiental amb tocs d'experimentació electrònica. Esperem, evidentment, que us agradi i, per cert, bon any a tothom.